0: día y refugiarse a la sombra sempre que siga possible. A més de circumstàncies, són molt habituals els colps de calor i ens hem de cuidar. Per això, al llarg del programa d'avui els aproparem als llocs habilitats com a refugis, ací a la comarca, quins són els pobles que patiran més les conseqüències i fins quan estarem en aquest període d'ona de calor. Però de moment ens quedem ací a Gandia. Com es prepara la ciutat davant d'aquestes altes temperatures, de temperatures extremes, eh? José Manuel Prieto, alcalde de Gandia. Bona vesprada, benvingut.
1: Què tal? Molt bona vesprada.
0: Davant d'aquestes altes temperatures, quines mesures prendran ací a la ciutat de Gandia?
1: Bueno, jo el primer que vull destacar és que Gandia és una ciutat preparada per a totes les contingències, també per a fenòmens adversos com el calor. És una ciutat molt, molt preparada, no solament per el model urbà, també per les mesures que anem prenent. I l'altra cosa que volia destacar és que també, gràcies a la capacitat d'anticipar-nos, tots els serveis municipals, tots els serveis operatius de la ciutat estan coordinats i en marxa des del primer minut en què se decreten avisos o alertes per altes temperatures, com les que tindrem estos dies. Per això mateixa hem obert les piscines, a més és fruit d'un acord polític on totes les forces polítiques vam estar d'acord. Hem obert les piscines municipals fins a les 10:30 de la nit com a espais on poder passar aquests dies de calor. A més, l'entrada és gratuïta els dies on hi ha avís taronja i roig. Hi ha espais també oberts als ciutadans, si uno no té les condicions per a viure de manera confortable. El Museu Arqueològic de Gandia, el Centre Social de Corea, el Centre Joan Climent en el districte de la Plaça Elíptica i, bueno, tots els espais municipals estan a disposició dels ciutadans, a més de totes les recomanacions que fem públiques en aquests casos per a tratar de previndre i protegir els gandians i gandianes.
0: Tindrem aquests refugis, no?, climàtics en espais públics de la ciutat que s'agrairan segur, perquè suposa que tindran aire condicionat i totes les...
1: Sí, s'ha incorporat el Museu Arqueològic al llistat. L'any passat eren estos dos centres socials que jo comentava, enguany també el Museu Arqueològic. Hi ha també aire condicionat, bones condicions climatològiques i climàtiques de climatització per a tot aquell que vulgui acudir i sobredur una circumstància tan complicada com poden ser, sobretot si no se té un habitatge confortable, les onades de calor per als ciutadans. I en la mesura del possible nosaltres sempre reaccionem i prevenim. I amb això el que fem també és anticipar-nos a les possibles condicions climàtiques adverses. Una ola de calor pot tindre perills seriosos per als ciutadans i ciutadanes. I, evidentment, també el que fem, a més d'aquesta capacitat d'anticipar-nos i de reaccionar, és informar als ciutadans de quines són les mesures de prevenció que han de tindre, a més de, precisament per aquestes mesures de prevenció, eliminar les activitats lúdiques i esportives en instal·lacions municipals, almenys mentre duren els dies d'alerta per el calor, perquè l'esport a l'aire lliure en aquestes condicions de temperatura és una pràctica de risc.
0: I quines són les altres? O sigui, vull dir, a banda d'això, d'evitar el fer esport en les hores que més calor fa del dia, suposa que les altres també seran hidratar-se i buscar sombra, no?
1: Sí, buscar espais d'ombra, estar permanentment hidratat, evitar exposicions al sol i activitats que puguen comportar una fatiga física evident per a les persones, i això comporta un risc per a la salut, i també, per suposat, estar al càrrec de totes les recomanacions de l'112 i dels serveis d'emergència i dels serveis municipals i de l'Ajuntament de Gandia, entre d'altres coses també per a saber que no es pot fer foc, que no es pot gastar maquinària agrícola o maquinària de jardí que comporte algun component elèctric o electrònic i que no es pot transitar per els paratges naturals, almenys mentre dure aquest episodi d'onades, per a previndre incendis, perquè se poden donar condicions climatològiques molt adverses, molt propícies al foc, i això és el que tractem d'evitar també en els espais naturals i els espais protegits.
0: Okay. Establiments amb aire condicionat, piscina oberta gratuïta fins a les 10:30 de la nit, aquestes últimes recomanacions per evitar aquests colps de calor que tant ens poden afectar i que tan dolents són. Alcalde, també volia preguntar-li, aprofitant que ha vingut ací a Radio Gandia, que ahir es va anunciar la posada en marxa de la primera mesa per la convivència de la ciutat, un nou òrgan de governança que s'integra en el Pla Conviu. Voldria preguntar-li això, primer pel Pla Conviu i després ja més concretament per esta mesa de convivència.
1: La convivència és el més important en una ciutat i és una responsabilitat compartida, sabent dos coses, que l'espai públic és de tots i que hem de tindre el ben mantès, ben respectat i ben cuidat, i aquesta cura ens correspon a tots, però també que la gestió de l'espai públic comporta drets i comporta deures. Nosaltres volem parlar dels deures fonamentalment front a aquelles actituds incíviques i anem a posar damunt de la taula dos coses, sabent aquestes dos premisses de partida. La primera, que modificarem tantes ordenances i tantes normes municipals encarregant-nos de, després de que se complisquen, perquè si no, no serveixen de res per a premiar

0: aquestes conductes cíviques, que jo crec que són de la immensa majoria de ciutadans de Gandia, però també per a endurir i castigar aquelles conductes incíviques que estan tenint efectes sobre les contrates municipals, cost econòmic per a aquestes contrates, perquè estem assumint serveis per damunt de les capacitats de les pròpies contrates, això ressentix el servei i la qualitat dels serveis públics, i d'altra banda també anem a ser capaços de vigilar, fiscalitzar i controlar millor, entre d'altres coses, perquè sabeu que està en marxa la licitació de la instal·lació de 38 càmeres de videovigilància que van a estar repartides per la ciutat per ajudar a les forces de seguretat i als agents municipals a controlar actituds incíviques. Però hi ha també un compromís de l'Ajuntament, que sempre té la responsabilitat més important i sempre és qui ha de donar dos passos al front en forma de modificació a millor de tots els serveis públics municipals. I ahir jo he compromès, si hem de tindre un espai ben cuidat, un espai públic compartit, respectat, preat, posat en valor, ben mantès, l'Ajuntament té la responsabilitat més important, a més dels ciutadans. Però la primera responsabilitat és la de l'Ajuntament. I per això jo he compromès per al mes de setembre un reforç de tots els serveis públics. Anem a tindre contrata pròpia de senyalètica i de pintura vial. És molt millorable en aquest moment. Si me pregunteu com veig la pintura vial de la ciutat, anem a tindre un increment de la contrata de neteja i també un reforç de tots els operatius a disposició de tindre una ciutat cada dia millor que premia aquest model de qualitat de vida i de confortabilitat de l'espai urbà, que crec que hem treballat molt bé i que estiga al càrrec de les conductes incíviques, sabent que en aquesta responsabilitat compartida, aquests drets i deures corresponen als ciutadans, però és l'Ajuntament qui ha de fer-los velar i garantir que se complisquen.
1: I dins de tot este pla, en concret, aquesta primera mesa de convivència, en què consistirà?
0: Bueno, el que vam fer ahir és coordinar tots els serveis al voltant d'aquesta mesa per la convivència, tots els operatius municipals, tots els agents econòmics i socials també, i comprometre'ls a posar en marxa un pacte per al civisme. Què és un pacte per al civisme? Totes aquestes noves normes, totes les normes que ja tenim, totes les noves mesures que anem a posar en marxa i tot el reforç dels operatius i dels serveis públics a disposició de millorar Gandia. I això és la prioritat més important. La millora de la ciutat, la millora dels seus serveis públics i la garantia de la convivència. I si se me permet, de l'ordre, perquè anem a demostrar, jo crec que és evidentíssim, però anem a fer dos passos endavant més en aquest redoble i reforç dels serveis públics per a demostrar que Gandia és una ciutat d'ordre i que l'ordre, a més de la garantia de convivència, és el valor més important de la vida en una ciutat. Ahir, en aquesta primera reunió, quan parlàvem del cost econòmic, de com repercutix el vandalisme o les actituds incíviques sobre els serveis municipals, se van donar dades que me pareixen molt interessants. Per exemple, en la contrata de jardins hem gastat l'any passat 55.000 euros en reparar els aspersors que han patit actes vandàlics. Soles en el mes de juny d'enguany hem gastat 7.000 euros reparant aspersors. La contrata de recollida de trastos. El 60% de les recollides, n'hi ha un telèfon i és públic i està a disposició dels ciutadans, el 60% de les recollides són no programades i això altera el cost del servei i l'operativitat. Però és que, a més, hem comprat un quart camió de trastos amb el cost econòmic que això té, perquè no donem a l'abast en aixes recollides no programades que, d'alguna manera, formen també abocadors en moltes illes de contenidors i no donen la millor imatge. Contra això també lluitarem. Bueno, pues, sabent quines són les problemàtiques, se tracta de no esperar a que vinguin els problemes, sinó d'anticipar-se. I se tracta de reaccionar abans de que els problemes siguin problemes per a tractar d'evitar conductes incíviques o conductes que puguen perjudicar la imatge de la ciutat, els nostres serveis públics o la qualitat de vida que tots ens hem donat i que tots hem de mantindre i que a mi me pareix el valor més important d'una ciutat com Gandia.
1: I quines parts de la ciutat estaran representades en esta mesa?
0: Bueno, estan des de les forces de seguretat, agents econòmics i socials, la Federació d'Empresaris, la Federació de Veïns, entitats socials que treballen amb les persones, tots els contractes que l'Ajuntament té de gestió de persones, de fer-nos càrrec de la intendència de les persones més vulnerables, que sempre és una cura que les ciutats hem de tindre permanentment, pensar en les persones més vulnerables, que no tenen de tot, que potser necessiten més atenció de l'administració. Estan, per suposat, totes les àrees municipals i els serveis municipals implicats, parcs i jardins, urbanisme, serveis bàsics, activitats, ocupació, integració, participació, seguretat, tots a disposició d'un pacte per el civisme que ha d'implicar a tots, perquè jo crec que en aquestes coses, en temps de desencontres i en temps de conflictes i de tanta polarització, hem de demostrar que ens podem unir per les coses que importen. I jo crec que podem estar units, treballant junts, a aquest pacte per el civisme, que partix de la Mesa per la Convivència, que abordarà les propostes que els serveis públics i els agents socials, els col·lectius, ens han fet, però va a dur aquestes propostes a les juntes de districte i va fer que totes les juntes de districte participen, perquè en tots els 11 barris i districtes de Gandia estan representats a través de les seues juntes les associacions de veïns, les entitats, que també saben els problemes del dia a dia i els reptes del dia a dia dels seus barris i ens poden ajudar a millorar-los.
1: I cada quant es farà esta mesa?
0: Bueno, ara tenim l'encàrrec de posar en marxa este pacte per el civisme. Hem compromès un mínim de 4 mesos per a tindre'l en marxa, en vigor i aprovat, treballant-lo de forma participada. Això requereix d'un esforç i d'un temps de treball que serà d'uns 4 mesos. Suposo que estic convençut que al llarg de tot aquest temps la mesa s'haurà de reunir moltes vegades, però després tindrà una periodicitat igual que altres òrgans de l'Ajuntament que tenen capacitat de decidir i que decideixen i bueno, marquen la pauta del rumb i ens ajuden a encertar els que governem almenys unes 2 vegades a l'any.
1: I una vegada, ja per acabar, alcalde, m'agradaria preguntar-li, una vegada ja estan pactades aquestes pautes, no?, en la mesa, ha dit abans que s'agreujarien, no?, les conseqüències per als incívics. No sé fins a quin punt pot arribar, no sé si...
0: Bueno, hem canviat ordenances, ahí està l'ordenança de mobilitat, amb tots els canvis sobre els vehicles de mobilitat personal, especialment dels patinets. Jo sempre dic que, a més de bones normes, hem de tindre capacitat de fiscalitzar-les, de fer que se complisquen, i ahí hem posat en marxa molts controls al voltant de la nova norma sobre els patinets i l'enduriment de les sancions, a més de l'obligatorietat del casc i de l'assegurança. Ara estem en la modificació de l'ordenança de convivència per a la tinença d'alguns animals, com per exemple els galls de baralla en les vivendes del nucli urbà consolidat. Són animals que alteren perfectament la convivència dels barris, no se poden tindre en les vivendes, no estan pensats per a ser animals de companyia, i veient la problemàtica el que vam decidir és reaccionar. Jo crec que la convivència no és l'ausència de conflictes, sinó quina capacitat tenim de resoldre'ls i d'anar 2 passos per davant, de saber anticipar-nos a la resolució dels problemes per evitar que els problemes se compliquen i, des de luego, per a no mirar a un altre costat cap a algo que me pareix fonamental, que és que en una ciutat d'ordre les normes se tenen que complir. I això va en premi i en benefici d'aquells que són la immensíssima majoria que tots els dies les complixen. Però resulta que les actituds incíviques, que són molt minoritàries, pareixen de vegades les més sorolloses. No és així. Però és de veres que embruten la imatge de conjunt i perjudiquen a la imatge i a la convivència de la ciutat i, sobretot, a la garantia de respecte i d'ordre que crec que se necessita. I això és del que ens anem a encarregar, de modificar totes les normes que n'hi hagi que modificar per a endurir els comportaments incívics i millorar els serveis públics perquè també la capacitat de reacció en neteja, en manteniment de parcs i jardins, en pintura vial, en accessibilitat, millore molt sensiblement, molt a millor, i hi hagi una milloria evident que jo compromet davant dels gandians i de les gandianes perquè me pareix també una qüestió molt important.
1: Molt bé, alcalde, doncs moltíssimes gràcies per vindre a explicar esta qüestió, i estarem pendent de com evoluciona esta mesa de convivència i també esta onada de calor, a veure com avança estos dies. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Claro.
1: Que pot ser que, pues, que vinguin un preparat de casa o el que siga i que ho llancen. En altres piscines ha sigut una cosa molt pareguda, que no es troba l'excrement en si.
0: Claro.
1: Més que trobar o no trobar, la casualitat és que siguin les dues piscines a la mateixa hora.
0: Entonces, claro.
1: Això ja és una casualitat, molt casualitat. Mm. Estava dient el tècnic que en 25 anys que porta ell de tècnic no havia passat mai. Mai.
0: Ja.
1: Però, clar, és molta casualitat.
0: És que em pareix increïble que hi hagi un repte viral que consistisca sí. en això precisament, vull dir, no sé.
1: Sí, la veritat que el dia anterior estàvem parlant en el grup i tal, que havia eixit en diversos mitjans de comunicació, mm-hmm. I justet el dia següent pues, ens toquen a la una i diuen, mira, creiem que hi ha arribat així.
0: Mare meva.
1: I al principi pensàvem que era una broma de mal gust, però no era una broma de mal gust. I bueno, però la veritat que nosaltres sí que en tema de protocols, la veritat que tenim molt, molt a rajatabla. Ja hem enviat també totes les analítiques a València i pronto també tindrem ja les analítiques, que això no és algo que es faci d'avui per demà, però nosaltres hem volgut també assegurar-nos de que tot està bé, de que tot el protocol que hem fet està bé, però bueno, el protocol diu que una volta fet tot el tractament la pots obrir i després ja veurem.
0: Mm. Vale. Bueno, l'important és que, claro, vam fer este repte a les portes d'una onada de calor, d'una alerta roja per altes temperatures. La veritat és que, bueno, espera pegar-li una volteta, però bé, regidora, ja està oberta, que és l'important. No sé si ens pots resumir un poc les mesures que s'han pres al municipi davant d'estes altes temperatures, d'esta alerta roja.
1: Sí, a veure, les mesures al final és com al final són lògiques que solem fer. Intentar evitar el màxim possible que la gent faci exercici físic al sol. Entre les 12 del matí i les 8 de la nit, aquests dies d'alerta taronja i roja. Tant en campus com escoletes, inclús a les empreses privades i instal·lacions privades també ho hem enviat, solem enviar sempre tot perquè ho tinguin tot de primera mà. I també pues, s'han acollit les empreses privades a les recomanacions que hem fet. El que estem fent és estar a la sombra, estar en llocs tapats, estar en, pues, gràcies a que ja tenia la piscina oberta, pues, estar més en la piscina. Fer més jocs d'aigua, l'escoleta de l'Ajuntament està en el centre polivalent, que allí sí que n'hi ha aire condicionat. Al final és algo lògic, intentar evitar lo màxim possible estar al sol. També la gent de la brigada municipal, com dels tallers d'empleo, com del CEPE, s'intenta fer treballs de menys càrrega física possible i, si no es pot fer, pues, s'envia la gent a casa a partir de les 12, perquè al final pues, bueno, no creguem que en un dia i en dues hores no crec que avancem molt i sí, el que podem fer és perjudicar molt a la gent.
0: Així és. Regidor, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per atendre'ns. Gràcies.
1: Vale, moltes gràcies.

0: I de tota la comunitat valenciana, almenys pel que apareix a la web d'AEMET, a Ciara Safor i també per la zona de Cullera i Alzira, tenim temperatures més extremes. Som l'única àrea amb alerta roja. Això que es deu, Jordi Payà, meteoròleg. Bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada. Bueno, bona tampoc és molt bona, eh?
0: Ja, això és de veres. Estem patint moltíssima calor, Jordi.
1: Sí. Sí, però jo crec que, a més, hem d'anar directes al gra. Jo este matí he anat pel carrer i he escoltat dos converses que m'han cridat l'atenció. Una, quina ponenta, cosa que és mentira, no fa ponent, cosa que és preocupant. I dos, bueno, que s'ha girat, és que si sempre ha fet calor a l'estiu. Vale, pues ni una cosa ni l'altra són certes, perquè el vent no està sent de ponent, gràcies a Déu, i perquè tenim 40 graus quan tenim vent d'origen marítim. El que passa és que estan juntant-se una sèrie de factors que, evidentment, deixen a les clares que són factors que estan manifestant aquesta nova realitat climàtica que estem patint, més que tenint, i que ja se va allargant dels últims anys i que va agreujant-se amb el pas del temps. És només la segona ona de calor d'aquest estiu i ja estem, diguem, podem segurament, això farà falta veure-ho d'ací a les pròximes hores, els pròxims dies, però segurament tindrem algun valor de rècord, val? Sobretot perquè normalment els valors de rècord es registren quan fa ponent i no fa ponent. Si tu mires qualsevol estació meteorològica d'AEMET o d'AVAMET, de la Regió Valenciana d'Aficionat a la Meteorologia, el vent predominant en el Safor és el vent de l'est i del nord-est. Què és el que està passant? Pues que estem tenint temperatures cada volta més altes, més prompte, els estius s'avancen, les temperatures de l'aigua del mar pugen abans d'hora, abans, diguem, les temperatures més altes es registraven a finals de l'estiu, però la resta de l'estiu les temperatures de l'aigua del mar eren relativament fresquetes i la brisa era efectiva, i ara estem juntant una sèrie de factors com que la temperatura comença a registrar-se, diguem, les temperatures estivals extremes més prompte. Les zones de calor són cada volta més promptes, més llargues, més duraderes. La temperatura d'aigua del mar puja cada volta més. A més, tenim un anticicló. L'anticicló és com... Un anticicló se l'hem d'imaginar com una espècie de muntanya, no?, que fa força cap a baix. Eixa massa d'aire càlida que avança del nord d'Àfrica, el que fa és vores pressionada cap a les zones fondes, per d'alguna forma, i no deixa que es ventili, no deixa que es renove, per tant, aquesta massa d'aire càlida va recalfant-se, va retroalimentant-se, i no tenim ponent, però tenim moltíssima calor, una brisa que no és efectiva, una sèrie de coses que acabaran, per això, fent que el risc d'incendis forestals sigui extrem, i una cosa porta a l'altra, una cosa porta a l'altra i va encadenant-se una cosa darrere l'altra.
0: Jordi, però perquè tenim en aquesta zona... Més alta temperatura que en altres de la Comunitat Valenciana.
1: Quina altra de la Comunitat Valenciana? Pues ahí juga un paper fonamental el relleu, les muntanyes, l'orografia. La Safor està, diguem, envoltada de muntanyes, les mateixes del Safor, el Mont Duber, les últimes muntanyetes de la Ribera, que toquen empalmen en la zona de Tavernes. Avui, en aquest moment, la temperatura més alta està registrant-se al Pla de Corrals, al cimal de la Vellina, és a dir, una espècie de cul de sac que fa que ahir es quedi estancat, sobretot en les zones més fondes, el que t'acaba de dir de l'anticicló, i que l'aire es quedi ahir un poc paralitzat. Val. El mateix passa després en tardor, quan tenim un temporal. Eixos baixos perpendiculars a la mar agafen, diguem, els braços oberts i aixes llevantades que fa que, per això, aixa zona sigui de les més plujoses de la Comunitat Valenciana. Sempre el relleu en qüestió de meteorologia juga un paper fonamental.
0: Clar, això evidencia, Jordi, més que mai, més que mai no ho sé, perquè ja portem moltes senyals, no?, d'este canvi climàtic.
1: Sí, perquè, a més, el problema és que incideixen en el nostre dia a dia. Sense anar més lluny, l'entrevista que acabo de fer abans de parlar amb mi. Es condiciona la vida, el dia a dia. Es condiciona el no poder descansar per la nit. Avui, a Safor hem tingut temperatures que en algunes zones han baixat dels 27 graus, dels 26 graus, amb humitats que són altes per la nit, en aquest moment són baixes. En aquest moment tenim humitats baixíssimes, del 35-36%, però per la nit és impossible dormir, perquè la sensació que té el cos és de temperatures de 35-36 graus. A més, les cases van calfant-se, els aires condicionats es fan imprescindibles, i l'aire condicionat també té una cosa negativa, i és que refreda les cases per dins, però tira aire càlid fora. Llavors estem en una retroalimentació sempre negativa, sempre, diguem, agreujant altres coses. En punts avui de la Marina, un poquet al sud vostre, en Benissa, en Xàbia, no han baixat en tota la nit de 27-28 graus. Això és impossible, impossible dormir per allà. O sigui, si és de casa ja cansat. Claro. Després, al centre del dia, tu estaràs, suposo que fresqueta dins d'un estudi.
0: Sí.
1: Jo també estic en una zona prou fresqueta. Però almenys no tinc aire condicionat perquè visc a la muntanya i en negre o m'he de posar aire condicionat. Però bueno, vaig el gelet de roba, estic en una zona que corre l'aire, però és que hi ha gent que està repartint begudes en els camions o treballant en l'obra. Entonces, clar, això és una...
0: Sí, sí.
1: Claro, claro, això és una barbaritat.
0: Sí.
1: I el tema del canvi climàtic es converteix ja no en veure com el parem, sinó en veure com li fem front, com ens adaptem al canvi climàtic. La Safor, per exemple, que és una comarca, entre altres coses, molt turística, pues acabarà patint en efectes d'una crisi climàtica i que podria acabar transformant-se en una crisi turística. A mi no em fa ganes d'anar ara a la Safor a passar 15 dies de l'estiu en un apartament en el que no pots descansar, no pots dormir, t'has de passar tot el dia des de l'aigua o passejant-te per la nit a voler a mar per veure si trobes alguna cosa. Clar, això es va condicionar el nostre estil de vida, el nostre estil de les vacances. Ara, clar, digui tu al teu jefe, no, jo vull vacances en maig o en juny, doncs segurament no serà fàcil, val? Vull dir, són tonteries, però són tonteries molt serioses,
0: sí,
1: val?
0: I
1: cada volta va agreujant-se cada volta més.
0: Fins quan tindrem esta ona de calor?
1: Bueno, notícies positives, que estic, jo estic molt dramàtic. Estic cremat com l'oratge.
0: Exacte.
1: Podem dir que estem ara en el cogollet d'eixa ona de calor. És a dir, la començarem a notar ahir. Avui ja pica, demà també. Demà és possible que les temperatures no arriben a valors tan extrems com el d'avui, perquè l'avís, en teoria, jo no ho tinc clar del tot, no sóc el que decreta els avisos. Avui estem en avís roig, que jo moltes voltes l'he vist sense tindre ponent, val? Per no dir cap, i demà l'avís és taronja. Què vol dir? Pues que a millor, en compte les temperatures extremes, en compte de marcar els 40 graus, pues quedaran en 38. Es notarà ben poqueta cosa. Després, el dijous sembla que encara baixarà algun grauet la temperatura. Entonces, en compte de tindre 38 de màximes, pues tindrem 37, 36 com a molt, en alguna zona 38, i el dijous sembla que serà l'últim dia d'ona de calor, i a partir de divendres potser pues, ja baixen 3 o 4 graus les temperatures, fa la calor, i en principi fa un moment estava mirant els mapes i els models, i semblava que dissabte donava un dia calorós, però una calor ja més normal per l'època, sense ja estar parlant d'ona de calor.
0: De temperatures extremes. Correcte. Jordi, moltíssimes gràcies per portar-nos
1: un plaer, com sempre.
0: Aquesta informació. Gràcies.
1: Vinga, adéu, bona vesprada.

0: por hoy Gandía.
1: La 1:09 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Avui ens acompanya a l'estudi també Xavi Blasco. Xavi, tens una bona vesprada.
3: Bona vesprada, Tèlia.
1: Tens una última hora.
3: Sí, una notícia que acaba de conèixer els serveis informatius de Ràdio Gandia a SER. Podem avançar-la en estos moments. I és que l'Ajuntament de Gandia, el govern municipal, està ultimant una reestructuració en les funcions de l'equip del govern. L'alcalde de Gandia, com diguem, està ara mateix treballant sobre esta reestructuració que es pot anunciar en les pròximes hores. I és una reestructuració de l'àrea, en concret, de govern interior, en principi, segons fons del govern municipal, per a tractar de reforçar serveis bàsics i el manteniment de la ciutat. I quins són els canvis que van a produir-se? Adrià Vila delegarà les seues competències en el coordinador general Emili Sampío per a impulsar en aquestes qüestions que tant importen a la ciutat, totes aquestes tasques que fins ara estava exercint el regidor Adrià Vila. I també un altre canvi important: Miguel Ángel Picornell serà el nou portaveu del grup municipal socialista. Aquests són els dos grans canvis que està ara mateix plantejant-se el govern municipal i que van a anunciar-se en les pròximes hores. L'explicació a estos canvis, i això és una notícia que també pot, en este cas, avançar Ràdio Gandia, és que el grup socialista, el Partit Socialista de Gandia, està posant-se ja en mode campanya, i esta reestructuració es deu a que molt probablement també en els pròxims dies coneguem que Adrià Vila serà el coordinador general de la campanya per a les properes eleccions municipals del Partit Socialista en Gandia. I per això pues, explica, diguem, estos canvis que ara mateix estem anunciant, avançant, estem treballant sobre esta informació i en el informatiu Hora 14 pues, donarem encara més detalls.
1: Molt bé. Xavi, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Me quedava aquesta última hora. Anna, tenim més notícies del dia?
2: Tenim més notícies, i és que n'hi ha un nou corredor verd que unís ja Gandia amb la mar mitjançant el barranc de Beniopa. Es tracta d'una de les últimes fases d'aquest projecte d'actuació que ha permès transformar aquest espai natural recuperant el barranc com a infraestructura verda i generant un nou itinerari que connectarà la zona urbana de Gandia a l'altura de l'Institut Tirant-lo Blanc amb el Grau i el mar. En qüestió de dies, aquest nou accés estarà obert a tota la ciutadania. És un pas més en la consolidació de l'anella verda de Gandia, una xarxa d'infraestructures verdes que permet recuperar espais naturals. L'actuació ha inclòs també la protecció de les marges del barranc amb un mur, la retirada de vegetació invasora i la plantació d'arbres de ribera per recuperar els valors naturals de l'entorn. Alicia Izquierdo és la regidora de Medi Ambient i Dani Muñoz, el director general de Medi Natural.
4: El que hem realitzat és un caminet nou, bàsicament a la zona del Tirant-lo Blanc, com vagis a la via fèrrea, creant una escollera també per protegir el que és la zona de terra, on la gent podrà baixar i arribar a peu.
5: I el que hem fet així ha sigut adquirir tots els terrenys que hi havia a banda i banda del barranc per augmentar la secció del barranc, evidentment netejar tota la vegetació exòtica i establir una comunicació que és ambiental i també social i que comunica la ciutat en la seva zona del FP, del Tirant-lo Blanc.
2: Ahí estava el nou corredor verd que estarà obert en uns dies. I una altra qüestió, un projecte que tindrà lloc aquesta vesprada, a les 7 de la vesprada en el Centre Social de Marxuquera. És una ferramenta senzilla per ajudar a gestionar el malestar emocional que tenen els veïns de Venezuela que viu ací a Gandia després dels terratrèmols. L'objectiu és fer una jornada de recolzament emocional i acompanyament psicosocial i, com diguem, tindrà lloc avui a les 7 de la vesprada en el Centre Social de Benipescar, perdó. És una iniciativa que fomenta la Fundació Buñoleres Nestuyú. Uh-huh. Serà gratuïta i oberta a totes les persones de Venezuela que visquen a la Safor i també en tota la comarca. Escoltem a Sara Yaes, que és psicòloga de la Fundació.
6: Cuando se vive desde la distancia y con la incertidumbre sobre la situación de familiares, amistades, personas cercanas, es muy habitual en estos casos que aparezcan emociones como miedo, ansiedad, tristeza, impotencia, incluso rabia o culpa, ¿no? Sensación en general de pérdida de control.
2: I una altra notícia que s'emporta a Oliva, i és que el grup municipal socialista ha registrat diverses al·legacions al pressupost municipal de 2026 amb l'objectiu de corregir, diuen, les principals carències d'un compte que, segons el PSPB, reduís la inversió de 1,7 milions en 2025 a 122.000 euros en este present exercici. Són al·legacions que presenta el grup municipal socialista d'Oliva al pressupost municipal.
0: Bueno, pues ahí teníem les titulars del dia. Moltíssimes gràcies, Anna.
2: Fins ara.
0: Després ens retrobem en temps de l'agenda.
2: Però abans de compte que vam anar a veure una de les piscines que està oberta avui i ha replegat un poc de testimoni.
0: Vale, perfecte. Pues fins després. I ja que estem, el tema del dia és la calor, els qui més estan patint-la, ja ho deia Jordi Pallà, són els treballadors que estan exposats a aquestes altes temperatures. I per evitar conseqüències greus, les empreses deuen prendre mesures. I quines són aquestes mesures? Pues ho preguntem directament a Eduard Gómez, que és el secretari comarcal d'UGT. Eduard, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
0: Gràcies per atendre'ns. Conta'ns, quines són aquestes mesures que s'han de prendre per a mantenir la seguretat dels treballadors i treballadores?
7: Sí, a veure, hem de dir, perquè és molt important, que les empreses estan obligades a prendre aquestes mesures, perquè és la llei de prevenció de riscos laborals la que ja diu que això és un risc. Evidentment, per a la salut de les persones, el calor és un risc per a la salut de les persones en general, per a qualsevol persona, estiga jubilada, treballant o estiga a casa, però especialment, en aquest cas, parlem dels treballadors i treballadores que estan molt exposats a aquest calor i, per tant, el risc és major. S'han de prendre mesures si s'ha de fer una avaluació, evidentment, de riscos, perquè no és el mateix un treballador que està treballant al carrer, per exemple, en una obra, o està treballant de cambrer de manera exposant-se de manera intensa al carrer, al lloc que treballa en el carrer, o un treballador que està treballant a una oficina o a un lloc especialment climatitzat. Per tant, s'ha de fer una avaliació dels riscos, veure fins on hi ha risc, i per tant s'han de prendre mesures, per exemple, anant a mesures concretes. Un treballador del sector de la construcció, pues primer, el que diu la llei és que s'hauria d'intentar evitar en casos extrems de calor, és a dir, una alerta taronja o roja d'AEMET, per exemple, hauríem d'evitar treballar de manera més intensa en la franja horària de més perill, per exemple, de 12 a 5 de la vesprada. Evidentment, això sempre no es pot complir, perquè uno té unes obligacions, ha de complir uns horaris de treball i, per tant, entenen que no poden parar l'activitat a no ser que hi ha un risc extrem. Però sí que és veritat que es poden prendre mesures, per exemple, aquell treball més intens, que suposa més activitat física o de més força física, fer-lo en les primeres hores del dia i deixar per a la maquinària el treball més, que és el treball més lleuger, diguem, el que un treballador pugui estar conduint una màquina o manipulant-la sense que tindre que fer un esforç físic directament, deixar aquest treball per a les hores de més calor, el treball en la maquinària, en l'hosteleria, per exemple, que a la Sabor, evidentment, ara mateix tenim un treball molt important per al sector turístic i, per tant, tenim molta gent treballant a l'hosteleria. En l'hosteleria podem des d'organitzar un treball de manera rotativa, és a dir, ara que reforcem les plantilles als bars i restaurants, podem mirar que no sempre siga la mateixa persona la que tinga que estar atenent al carrer i, evidentment, no exposar-se de manera permanent al sol i si ho fa per les pauses oportunes. És a dir, un treballador que estigui exposant de manera permanent al sol ha de tindre punts d'ombra, és a dir, tindre moments on pugui refugiar-se i ser sol, pugui refrescar-se amb aigua potable fresca, evidentment, i el temps que estigui exposat al sol protegir-se sempre i quan sigui possible. És a dir, si pot portar una gorra, hauria de portar-la. Si pot portar protector solar, si porta els braços destapats o les cames destapades, hauria de portar protector solar, tant a la cara com a les parts del cos que estiguin exposades, i portar la roba més lleugera possible, sempre i quan el treball ho permeta, per qüestions de seguretat, que porti la roba més lleugera possible. Per tant, se poden prendre moltes mesures i això sempre ha de ser des del diàleg dins del centre de treball, entre els treballadors i empresa, per veure com es pot organitzar aquest treball de manera que ningú treballador estigui exposat de manera excessiva a el que és el calor extrem.
0: Per exemple, jo conec que en el meu cas personal, que conec familiars que treballen en un magatzem de taronja, al meu poble, Xeraco, i ells sí que fan, per exemple, pauses d'hidratació. És a dir, tenen com 10 minuts per parar i els donen com aigua per a refrescar-se i estan obligats a fer-ho, eh?
7: Sí, sí, sí, sí. Estem parlant de, com ja he dit abans, d'organitzar el treball, que és tan fàcil com això. Vull dir, no és una qüestió que vaig a suposar un gran trauma, diguem, per a la productivitat dels treballadors i treballadores, més bé al contrari. Exacte. Vindrà bé per a que la gent després pugui treballar d'una manera més eficient, perquè aquests descansos en calor extrem, aquests descansos són necessaris i faran que la gent després pugui treballar d'una manera molt més eficient. És necessari aquestes pauses de calor que diguem, que són pauses pues, per això, per a refrescar-se, parar un poquet, agarrar una temperatura normal en el cos i després poder reprendre l'activitat en millors condicions. Evidentment, en aquells que estan dins de magatzems o en llocs tancats, doncs no estan exposats al sol directe, però també pateixen altes temperatures, i això s'ha de tenir en compte. O, per exemple, les persones que treballen a la cuina d'un bar o un restaurant s'estan exposant a fonts de calor, com poden ser les planxes, els focs, i per tant s'ha de mirar que hi ha bones extraccions de fum, per a que el calor no es concentre, i que estiguin climatitzades les cuines on el calor és excessiu, això és necessari. Des de les dutxetes estem actuant en aquells llocs on veiem que no hi ha climatització oportuna, perquè entenem que això s'ha de fer, i que es rote també en la cuina, perquè no, un ajudant de cuina no necessàriament ha d'estar sempre la mateixa persona al foc. Es pot fer treballs gelats i treballs al foc, i de manera rotativa no sempre el mateix treballador es posa. Es poden prendre moltes mesures, sempre des del diàleg i des del sentit comú, entenent que s'ha d'aplicar el sentit comú.
0: Eduard, no sé si és la teva matèria, eh? No sé si tu sabràs, però quines són les sancions que es poden prendre en les empreses que no prenguen aquestes mesures de seguretat? No sé si...
7: Pues les sancions que es poden prendre de manera habitual per qualsevol qüestió de que puga, diguem, ser greu el que fa a la falta de mesures preventives pel que fa a la salut del treballador. És a dir, si parlem de la llei de prevenció de riscos laborals, el calor és un risc més per a la salut dels treballadors i treballadores, i per tant s'han de prendre mesures, i si no, s'ha de cridar a Inspecció de Treball.

0: I ells havien dit que no només parlaríem de la calor i de les seues conseqüències, sinó que també parlaríem d'alternatives. En este cas, llocs de refugi que s'han instaurat en Gandia per tal de pal·liar un poquet aquestes altes temperatures. Quins són estos llocs, Anna?
1: Pues recordem, són les piscines municipals de Roig de Corella i de Beniopa que avui tenen entrada lliure sí. i gratuïta. Bueno, sempre estan ahí, però avui tenen entrada lliure i gratuïta fins a completar l'aforament. I a banda, allarguen l'horari de la vesprada fins a les 10:30 de la nit. Així que qui vulgui estar a la fresca fins a les 10:30 de la nit ja sap que pot anar a les piscines de Roig de Corella i de Beniopa. I què passa? Que també han posat com a espais de refugi climàtic el MAGA, el Museu Arqueològic de Gandia, sí. i el Centre Social

0: Comercials de Corea i el Joan Climent. Són espais durant, que estaran oberts durant tota la jornada, i aire condicionat, si algú està passejant pel costat es nota un poquet sufocat, diu, vaig entrar així, em calmo un poquet, me baix a la calor i després continue. Ese és l'objectiu.
1: Molt bona idea, me pareix.
0: Sí, sí, molt bé. Doncs jo m'he pegat una volqueta, he dit, vaig anar a veure a la, plaça, a la piscina, anava a dir a la platja perquè semblava a la platja, a la piscina de Rois de Corella, i la veritat és que n'hi havia un gran ambient, hi havia un munt de gent, un munt de famílies, sobretot molt de xiquets, clar, volien parlar de mi, volien anar a la tele, però jo dic, no podeu anar a la tele, que sou xiquets.
1: Quan mos passa lo contrari, mos passa això.
0: Exacte.
1: És a dir, o ningú vol parlar o parlen tots, o volen parlar tots.
0: Sí, això, mira, podem fer una crida, que quan anéssim al carrer, per favor, que la gent vingui a parlar amb nosaltres, que no mengem. Bueno, n'hi havia molta gent que també, com estava en el biquini, pues que no volia eixir en els càmeres de Telesafor, jo ho entenc, això.
1: Clar.
0: Però tots estaven passant-se un d'allò més bé i veien molt bé aquesta iniciativa de que les piscines estigueren avui obertes. I qui m'ha trobat? Mira qui m'ha trobat.
2: Jo no ho sabia, però jo ja fa més de 15 anys que me pagué el bono de la piscina i quan ha arribat m'ha enterat que era gratis.
3: Sí, jo també, perquè mos ha fet passar per l'altre lloc i jo dic, bueno, però de maneres tenim igual perquè en el bono sí. Ja està. I bé, i així mos ho passem molt bé. Això...
4: Pues jo m'ho he imaginat, perquè ha vist molt de crio en la porta i m'han fet passar sense passar
3: el tiquet, el tiquet, exacte.
4: O sigui que avui a tope.
3: Perquè veus, som vosaltres, vosaltres sou usuaris.
5: Sí, sí, sí, sí.
3: La dona que volis ser també, Pepa. Pepa.
4: Hola, cariño. Però vull a poner...
3: Clar que arriba temps, sí.
4: Vale. Què quieres que te diga, cariño?
3: Pues que estem comentant que fa molta calor, que estem així en la piscina i que estan dient que fa un munt d'anys que venen.
4: Jo, des del primer dia que abrieron, solamente falla un any, però los demás... Todos los santos.
6: La que la vaig inaugurar va ser la primera en els meus nens que tenien 4 anys. I ja tenen 22 anys.
3: Bueno, som grandes totes.
4: Entonces, tú me has ganado, pues me da igual. Sí, sí, sí, escúchame, el agua está fantástica. Yo me paso todo el tiempo que estoy aquí dentro del agua. Bueno, salgo a comerme una fruta porque es preciso de comer algo. Porque como no tenemos el bar... Otra cosa, ¿lo abrirán? ¿Sabéis si lo van a abrir?
3: No lo sabíamos, se lo preguntaremos al ayuntamiento a ver si
7: lo
3: van a abrir.
7: Porque nos lo pasábamos bomba con nuestra cervecita y todo.
3: Pero por lo que veo son un grupo de amigas, ¿no?
4: Sí, sí. Mira,
3: que vienen.
4: Esto lo tenemos de todos los años. Sí. Cobramos un alquiler a la que viene nueva.
6: Nosotras somos las que protestamos, las que decimos, las duchas están sucias, hay que limpiarlas, el agua está turbia, hay que... En fin,
4: sí.
6: Los pero... niños saltas, hay que decir, oye, no saltes que nos vas a romper.
3: Las que ponen orden, las que ponen orden.
6: Que estamos jubiladas.
4: Las veteranas. Oye, no me sacarán mucha barriga.
3: Está estupenda, está estupenda.
4: Me pongo de perfil, que es todo
3: está
4: lo que
3: estupenda,
4: más...
3: Está estupenda, está estupenda. Bueno, pues Tella, con veus estos dones, vienen así desde ya de un montón de años. Eso pasen.
4: Lo pasamos
6: bomba. De categoría.
4: Piro bomba, sí. Bueno, sí, una tribu.
7: Somos una tribu.
4: Cuando sí. Viene una nueva, preguntan, ¿dónde están las chicas de oro?
6: Claro.
7: Ahí
4: está,
7: chicas
4: ahí está.
7: De oro, sí, que es verdad.
4: Bueno, otra cosa, voy a decir. Más de 4 de sordera y chillamos tanto que los que están sentados ya nos hemos enterado.
7: Bueno, ya está.
3: Bueno, pues muchas gracias. Cariño, que su pasen súper bien.
4: Cariño, según me veáis, me sacáis así o sin nada.
3: Ay, ay, ay. Bueno, las chicas de oro, m'ha trobat jo.
1: Les chicas de oro. Això sí que és or, de veritat.
0: En la piscina de Reis de Corea. Un grup de dones que van, de fa 20 anys han dit, a la piscina de Reis de Corea.
1: I són les que faran les a quien corresponda.
0: Sí, sí, sí. Que
1: ho tenen tot controlat.
0: Estaven desvanides. Diu que se passen bomba en la piscina de Reis de Corea, que són usuaris això de tota la vida. I a les chicas de oro, de la piscina de Reis de Corea.
1: Estupendes, les chicas de oro.
0: Pues com dic, bueno, esa iniciativa... agradaven a tot el món, però també hi ha gent pues, que no li sembla bé. Escoltem una dona.
8: No, no lo sabíamos.
9: Yo tampoco.
8: Yo vengo todos los años pagando.
3: Hoy es excepcional por la ola de calor. Cuando hace mucho calor lo hacen.
9: Oye,
8: Bueno, pero la playa es muy grande y cabe mucha gente. Y en la piscina, tanta gente. La playa es muy grande. ¿Por qué no se los llevan a la playa? Aquí es gratis, que pongan marinas gratis y se los lleven a la playa.
0: Bueno, es una opinión. Bueno, la verdad es que de que había Chen, pero que no era una barbaridad de Chen, o sea, que se podía bañar tranquilamente la Chen y que daba un control en el aforamen, porque yo veis que estaban con tanta la Chen que andaba entrant, fumant, o sea, que está todo controlado, que no es una cosa exagerada. Y me he trobat també una dona ucraniana. Ah. I jo he pensat, doncs, si és d'Ucrània, estarà patint molta calor. Pues no, no parla molt bé espanyol, però se l'entén.
1: Vale.
5: No, calor. Jo vivo en Odessa, Mare Negra.
9: El Mar Negro.
5: Da, y calor, mucho calor.
9: Es parecido, entonces.
5: Da. Ok.
9: Y hoy piscina.
5: Piscina, ok.
0: Piscina, ok, la dona estava
1: piscina, també okay.
0: Desvenida d'estar allí en la piscina de Roig i Corella. Pues és, recordem que està ara oberta tota la... Crec que és fins a les 2:30 i després de vesprada, fins a les 22:30 hores, tant la piscina de Roig i Corella com Beniopa, i la veritat és que s'agraeix.
1: S'agraeix. Molt bé, Anna, pues moltíssimes gràcies. Ahir deixem aquestes alternatives per a aquest calor tan sofocant.

0: I un altre lloc on segur que estan també amb l'aire condicionat i que no fa tanta calor és l'Escola de Música del Grau. Fins allí s'ha anat el nostre company Daniel Ardiz, que ha dit este matí que es feien coses molt interessants amb una nova edició de l'Escola d'Emergents, on joves d'entre 11 i 20 anys reben classes de música amb una visió àmplia, interpreten, creen i improvisen. En l'Escola d'Emergents està Dani. Dani, bona vesprada, conta'ns.
1: Hola, Celia. Me n'he vingut al Grau de Gandia i en concret a l'Escola de Música perquè així té lloc durant tota esta setmana i la passada una nova edició, la quarta ja, de l'Escola de Música Emergents. Escola Emergents que torna així al Grau de Gandia. Es fan moltes classes d'improvisació, de sentir la música, no? I estem així i anem a colar-nos en una de les aules. A veure si podem interrompir. Així ens pillem manos a la obra. Cate, Georgi, què tal?
2: Bon dia, com esteu?
1: Vos hem pillat, perdoneu esta interrupció, però què esteu fent ara mateixa? Perquè tu fas... es tracta de combos, no?
2: Sí, exacte. Bueno, este és el combo Serpis. Estem preparant l'actuació de demà, perquè demà tenim el concert de combos a l'auditori. I, bueno, estem assajant una cançó de Rafaela Carrà.
1: És la que sonava quan hem entrat?
2: Exacte.
1: La podríem escoltar una miqueta més tranquil·lament?
2: Clar que sí. Anem des de dalt, des de Chimo. Vale, estupendo.